0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la R, això la família. No hi ha confusió. S'ha ajornat aquesta vida, jo sóc el dictador, em coi la moto.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir, milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que de moment mantenen la vaga per al primer dia del curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
5: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats.

0: ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
1: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament al 2035.
2: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
0: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
2: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selikmetieva ha quedat eliminada contra l'usbeca Regimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-7-1.
3: Fins aquí les notícies.
4: Xinès Wu?
2: Wu.
4: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
2: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Ah, que deia Wu?
4: Ah, sí?
5: Espantava. Sí, la nena. La nena
2: es diu Wu. Correcte. Hi ha tot de cares que em feien que sigui.
4: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Wu. Un que feia saltar del llit.
6: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 3 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, el sol sortirà a les 7:19 i el dia durarà exactament 3 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també. Lara García, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Grasset, potser, en directe?
3: Li preguntarem al Xavier, que encara, crec que encara està de vacances, però li preguntarem...
0: Ah, però t'acabaràs de dir, crec que encara no
3: es porta gaire bé. Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema,
0: És més per Juana Dolores?
3: Home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Grasset.
4: Jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
2: Contra ell, no.
4: Contra ell, jo crec que no anava bé.
3: Va rebre ell com...
0: Va rebre ell.
4: Dany col·lateral.
2: Però va riure molt el Grasset.
4: Sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap.

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de San Remo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raki i Ethan Torquio. I, evidentment...
1: Damiano David.
0: Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
2: És el teu esclau, no?
3: Sí.
0: Res més a dir.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
3: Oh, meu guapo.
0: No, guapo.
3: Sí, del matí,
0: per
3: això.
0: Per favor, sí, i tant.
3: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa. I
3: no, no,
0: jo fet,
3: nosaltres
0: ho
3: marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
3: No,
0: aquí.
3: Que nosaltres marxem, us deixem
0: no,
3: intimitat.
0: No, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs, bon dia, matiners, avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè això té trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Road, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament
0: còmoda ni agradable, no, tampoc.
2: Perquè...
0: Ah, no és casual.
2: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un alcatraz del desert, no?, una miqueta.
2: Ens tenim una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
2: Són toxicomans.
0: Són... Wow.
2: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, eh? Et veig allà al desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
2: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex. Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
5: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Brucpla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell. Marta.
3: I diem atrevits, això, eh? Perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa.
3: Sí, la
0: veritat. De la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
3: Sí, sí. Que ho provin a Sabadell.
0: Ho diu una terrassenca per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, que hi haurà terrassencs que diran, home...
3: Estan d'acord amb mi, els terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
1: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats si ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
6: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
3: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'un 1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: Off the Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ara Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola,
2: dice. Ángel.
1: Ángel.
2: Ángel.
4: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
4: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
4: Sí, claro.
2: Bueno, pues Ángel...
4: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: O lo bonito que tú eres.
4: Por eso, tú me vas a llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: Que fos alemany a vegades al català.
1: Veritat, Angel, Angel, Angel, Angel.
0: Ja, home, la veritat. Tira, hi ha vegades que dic...
1: Espavil.
0: Noi. Oh. És que de veritat. Anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa Angel. És Angel i l'altra és Àngel.
1: Claríssimament, nois. És voluntat, noi.
0: Totalment.
1: És voluntat.
0: La Trapa'm de si pots, de TV3, té uns concursants molt aplicats, Marta.
1: Sí, és que tots tenim una amiga, com la noia que ara escoltareu, després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
5: Atenció en aquesta Bíblia, Patapa. Quantes pàgines té això?
6: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, i hi ha informació bàsica.
7: No només hi ha comarques aquí, eh? Té moltes notes al darrere.
5: Ah, s'ha fet notes?
7: Sí, tant, programes de TV3. Ah, programes de TV3, Eufòria, concursant d'Eufòria.
8: És una enciclopèdia, això.
5: Una cosa més que hem de saber, no?
8: Bueno, se'ns ha confessat que allò al moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també la Trapa amb si pots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
5: Ho dius en sèrio?
6: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
5: Està com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res?
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
1: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
9: Estava pensando si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Está claro que Courtois seria Timón, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes, Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba de pequeño, y lo que más claro es que yo sería Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment als matiners d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
1: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
0: És que, clar, a veure, Freddy és fan absolut Taylor Swift.
1: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
0: que viene tu vas. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piti-cling.
1: Home,
0: una mica de caixa.
1: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions, i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni, més a més de Shakira, dius també, hosti, després vas estar malestir i arronsa per 4 duros, per entendre's, per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
1: Sí, pot ser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
0: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
1: Tu no pare, aquest,
0: comença a facturar una barbaritat.
1: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
1: I tan mal.
0: hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
1: Per això.
0: No? Podríem fer.
1: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
1: Doncs el portal Girona Secret ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
3: Tenia uns 12, ara d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esforç perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet de ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa, hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
1: 100%. Allà en una cadira?
0: No.
1: 100%, m'agradaria tant.
0: És que jo la seguiria.
1: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del càmping. Però així amb tele...
0: Però amb tele, amb tele.
1: Tindria la seva gràcia.
0: Allà amb el banyador, amb el pareo després d'anar a la piscina...
1: Ulleres de sol...
0: Ulleres de sol... La vida del càmping, la vida del càmping.
1: Posant-se crema, ai, mira, hi ha un raig de sol. M'agrada.
0: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 5:45 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
11: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
12: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
10: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
13: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ònega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ahora son soles.
14: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
15: Hola, dice...
14: Ángel.
13: Ángel.
14: Ángel.
15: Ah, es que me llamo Ángel.
14: Perdón.
15: Claro, respecto. Pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
14: ¿Sí?
15: Sí, claro.
14: Bueno, pues Ángel...
15: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
14: O lo bonito que tú eres.
15: Por eso, tú me vas a llamar lo que quieras.
14: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
13: Ángel.
14: Ángel Llàcer.
13: Ara sí, ara sí, ara sí.
10: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
16: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmienta la versión oficial. Está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada, como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
0: Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
1: Ja perquè diria bé.
0: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
1: Han de
0: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
0: Canviar d'opinió és important a vegades.
1: Sí,
0: que la
1: necessari.
0: Tu no sé si tens amics aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
1: Jo a vegades, eh? L'amiga sóc jo, de fet,
0: ja,
1: ho diré.
0: Ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així, no podem passar per al que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, no, la és Natàlia Estrada.
0: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
1: No sé qui és.
0: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
1: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari, i a l'Alba Vergés també, evidentment.
0: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners i matineres.
19: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
18: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic, i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble, i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
19: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada. Y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaració al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada a aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. Aquí també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és mostrar-nos sobre el coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Canadies.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar són proves textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el SENA i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim al cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lila Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé que estaves...
11: Barcelona i Lleida, on es condueix pitjor.
1: Jo vaig per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà sí, a la Seu Vella.
12: A la Seu Vella.
11: No saps, ets a la Seu Vella de Bonàpols.
12: No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... Tinc por, Marta, vaig amb por per mi.
12: Seu Vella no és Seu Urgell, eh? No ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, bueno, per favor.
12: Oh, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes de mon test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull
1: el Segre. Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardinets de Gràcia. Veureu turcs fent-s'hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? I hem hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també el prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 93207474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui, dijous 3 de setembre, Marta.
12: Sí, comencem parlant de cinema, perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La Bola Negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen i amb Vicky Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 11:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara ara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
1: La vida. Està clar, torna cop de rock.
12: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb de Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja Sara Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: A veure, ara sí, bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
13: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
13: És irònica. No, saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
13: Estic com
1: una
13: peixera.
1: Està costant, això.
13: Sí, sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no. Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
13: Vamos.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
13: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
13: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, vinga, a veure, avui selectivitat.
13: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
13: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, no, digue, pregunta.
13: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ja m'ha explotat el cap. Quin percentatge d'alumnes va, o sigui, va superar aquest examen?
13: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
1: Al setembre, de la repesca.
12: Quin percentatge, així?
13: És a dir, ja la convocatòria de setembre, la del setembre.
1: Jo diria, avui començo jo.
12: Vinga.
1: Jo diria un 70.
13: Val.
1: Això és molt, eh?
13: Marta. Canalia 70.
12: Jo 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
12: Jo 75.
13: Molt bé.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
13: Canalia! Oh!
1: Sabia. Sara Llobet, funciona millor sense tu.
13: Sí, sí.
1: Està aquí agafant aigua.
12: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns això.
13: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu. Quin ull
12: que tens.
1: Cada dia més.
13: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta
12: sis,
1: perquè porta dos dies guanyant.
12: La mitjana, avui ja
13: és... Del setembre,
12: vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5,9.
13: 5,5.
1: Molt bé, Marta.
12: Bueno, molt bé.
13: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre,
10: i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
12: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
10: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
10: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
14: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure... Feeling. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
15: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans, copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aire Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que en tenim unes ganes...
15: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
15: Sí, sí.
1: Vull dir perquè les... No.
15: I per molta gent a les llargues també, diguem.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset, el Mestre 324, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
15: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
15: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
15: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
16: Garriga, què fots?
17: Estic esperant els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
17: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
16: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
17: Participen del nostre programa Svetlana.
16: And Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap?
17: And Lídia Heredia.
19: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor
21: hora del dia.
20: On la magia.
19: Millor hora
20: del dia.
19: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
12: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també va passar.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiners.

0: saludar a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, n'hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, és que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols dir?
1: Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Uf. Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda. Però...
3: És que l'ai de veritat.
1: No era peluda.
2: Ah,
1: no era
2: que...
1: peluda.
2: Les aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo. Però escolta'm una cosa, com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé, això.
2: Molt valent,
0: molt bé.
2: Sí,
0: és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I,
0: mira, no, home.
1: Això. I després he estat investigant una mica, com es diu el bitxo aquest, i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta, perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament,
1: doncs. Els insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Ah,
1: aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat, i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36, 37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37, 38, i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que, això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetats. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oi tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Mira,
2: està
0: ja
2: bé,
0: sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, és l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només en 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio. Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Som Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: Cap només 5 minuts, arribem a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí, Ricard Ostrell. Està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard? És que ara, com que compartim... té un estudi flamant, un estudi flamant. Ara s'ha posat els cascos.
1: L'estudi d'Òscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin, el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí, és on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val, és a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No. O sigui, si el
1: que
0: teu
1: fet
0: estudi...
1: és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia.
0: Exactament.
1: On ets tu.
0: No, exacte, però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que has començat en el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà. Veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé. Sí.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla, sí. Ja saps que a vegades es desperta al matí.
1: Sí, no, avui he dormit unes... no arriba a 6 hores, però bé.
0: Ah, però està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa és una provocadora com a artista i això està bé. Ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més en català, no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs critica les influències d'esquerres.
0: Mm.
1: I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Quereu, quan convidava la Juana Dolores...
1: Molt polèmic no és,
0: exactament,
1: eh?
0: No, molt polèmic sí, no és. Sí, però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar cap a 5 coses. És una gran artista.
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia. Hauríem de fer la reconciliació, Ricard.

Fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
3: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó.
4: Calo Gallimó, bon dia. Qui demana?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
4: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
5: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, eh? Crida el Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
6: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
7: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
7: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
6: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. El germà

0: En Sol de Vila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
1: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
2: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
1: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador o un militar o qui sigui doncs surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Sol de Vila, que la Generosa doncs tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
0: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Sol de Vila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
3: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que lo tenien a casa.
4: A casa dels padrins?
3: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
4: Los que viure, sí.
3: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a casa de Moreu tenien una persona ingressada.
4: I qui ho va dir, això?
3: Ah, lo capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
4: El capellà del poble una mica de dretes.
3: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes, aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir. Perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
2: El fet que hagi de fugir de casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
1: Què va comportar? Que aquesta gent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse, i evidentment doncs, van acudir i hi van anar.
0: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
1: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar, però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en orris. La Generosa és detinguda.
2: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
0: El rol que desenvolupa la generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
5: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, aportant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien un res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè els camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
2: És el que passa a la generosa Cortina Roig, la Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
6: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna, i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin, perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
0: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
3: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, que això li deve explicar al seu pare.
2: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa. Però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
1: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
0: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
1: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars, doncs, que estaven també amb aquest grup de gent. i fa sonar el clàxon per fer-se notar d'aquesta vella, la qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume, únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
2: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
7: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
3: De camp, en una masia, com en una masia.
7: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
3: És metge.
7: És metge.
3: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
2: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Tercera legislatura.
3: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
5: Capítol 4. Corretja.
3: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
6: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
7: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
8: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
3: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
9: A què refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
7: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
3: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
6: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
3: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació. Drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs. Que no et jutjaran. Que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona, puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim xavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes com que, en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tawi, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga. I aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat. La victòria del teu partit. La victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bru, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viaranys. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llobre aquí desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Escoltes Music Calaix.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Beds de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment el centre té 6 aules i una sala polivalent amb un paviment de linoleum que presenta un important deteriorament a causa del pas del temps i de l'ús. Amb l'actuació prevista, aquest material se substituirà per un paviment flexible de cautxú. Les obres també serviran per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua al pati. L'hora exterior té una pendent que quan plou afavoreix l'entrada d'aigua a l'interior de les aules i per evitar-ho s'instal·larà un sistema de drenatge perimetral i canals de recollida d'aigua dels accessos. El projecte també inclou millores a l'interior de l'edifici, com ara el desmuntatge d'un envà mòbil de la sala polivalent i modificacions en l'accés a la cuina, un pressupost de l'actuació que és de 124.000 euros. I Mutua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del seu calendari l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya i que poden presentar fins a 2 fotografies abans del 15 de setembre. La presidenta de Mutua Mollet, Pepi Milà, ha explicat que aquesta és una activitat més de les que impulsa l'entitat per donar-se a conèixer entre la ciutadania.
1: Nosaltres sempre el que intentem és que la gent ens conegui, ens intentem sobretot que ens conegui la gent del voltant, i llavors sempre anem pensant doncs, des del cicle de conferències que fem o les exposicions d'artistes anònims, doncs, què més podríem fer, no? I vam creure que era una bona idea doncs, implicar a la gent dels voltants de Mollet, no?, per conèixer una miqueta més l'entorn i així, i implicar-ho doncs, a l'hora de posar fotografies en aquest calendari per al proper any, que sigui de gent que s'estima Mollet, no?, i que vulgui, que li agradi aquest entorn i que li agradi la fotografia.
0: Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Precisament, la presidenta ha explicat que aquestes són les categories escollides perquè estan estretament vinculades amb la salut, un àmbit que forma part de l'essència de Mutua Mollet. En total, se seleccionaran 12 fotografies, una per cadascun dels mesos, i a més de formar part del calendari, les persones guanyadores rebran una experiència per a 2 persones al celler de Can Roda de Martorelles. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Abets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 de la tarda i els dissabtes a 1:00 del migdia.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones.

0: Dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. Tensions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mullat i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès acollirà aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i dels jocs de cartes col·leccionables. Dissabte i diumenge el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest, un esdeveniment organitzat per UGZ Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i els jocs de cartes de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors, l'objectiu és poder tenir un espai per als amants d'aquesta disciplina. S'espera reunir uns 200 jugadors. Dissabte serà la versió més competitiva i diumenge estarà més obert a la ciutadania. El programa està centrat especialment en els tornejos JCC i BJC, dues sigles que poden resultar desconegudes per qui no estigui familiaritzat amb aquest àmbit. El BGC es tracta de la competició oficial dels videojocs de la franquícia Pokémon i els JCC són els jocs de cartes col·leccionables, jocs en què cada participant disposa d'una baralla de cartes i competeix contra altres jugadors seguint unes regles determinades. Així ho ha explicat Dani Zamora.
1: El dissabte seria el dia el dia on el torneig principal es fa, no? És a dir, el torneig al final es separa en dues divisions. Una part és el torneig de videoconsola i l'altra part és el torneig de cartes. Vale? I el dissabte és on està el dia més competitiu, on la gent ve a competir i aconseguir punts per poder-se classificar al Mundial. I llavors, el diumenge seria el dia més perquè la ciutat o la gent que pugui passar per allà disfruti d'aquesta trobada, no? Per events a fora, tindrem unes carpes en les quals podrem ensenyar a tothom qui vulgui jugar a les dues modalitats, tant a cartes com al videojoc.
0: L'esdeveniment preveu reunir unes 200 persones durant aquest cap de setmana. I ara canviem de tema, i és que a partir del gener de l'any que ve, accedir a La Meva Salut serà més senzill. Els usuaris ja no hauran de recordar una contrasenya ni generar-ne una de nova. El sistema d'accés basat en usuari i contrasenya se substituirà progressivament per l'IDCAT mòbil, una identificació digital que permet entrar a La Meva Salut amb el document d'identitat i el número de mòbil associat. Per completar l'accés, l'usuari rep un codi d'un sol ús al telèfon. El canvi començarà a notar-se aquest mateix any, i és que a partir del 15 de setembre ja no es podran obtenir noves contrasenyes de La Meva Salut. Les que tenen els usuaris continuaran funcionant fins que caduquin, però si es perden o expiren, no se'n podrà generar una de nova. L'objectiu, reforçar la seguretat i facilitar l'accés a l'espai personal de la salut. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12 Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió està amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes, también está judicializado, señorías.

0: amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès.

0: Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica per determinar. Els vocals són en Josep Maria Crudi i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

I'm trying to be nice.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora, situada al carrer Riera. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment el centre té 6 aules i una sala polivalent en paviment de linoleum que presenta un important deteriorament a causa del pas del temps i de l'ús. Amb l'actuació prevista, aquest material se substituirà per un paviment flexible de cautxú. Les obres també serviran per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua al pati i el projecte també inclou altres millores amb un pressupost total de l'actuació de 124.000 euros. I Mollet del Vallès acollirà aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i dels jocs de cartes col·leccionables. Dissabte i diumenge el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Play Fest, un esdeveniment organitzat per UGC Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura de videojocs i de cartes Pokémon. En aquest cas es combina amb dues de les grans vessants competitives d'aquest univers, que són cartes i videojocs. Un dels organitzadors, en Dani Zamora, ha explicat a Ràdio Mollet que jugar a cartes de Pokémon és com fer una partida d'escacs.
1: A mi m'agrada molt assimilar-ho com si fos una partida d'escacs. Vale? Final és, tu tens el teu torn i tu has de preparar la taula, perquè ens entenguem, de tal manera de que acabis aconseguint els punts de vida necessaris per acabar guanyant la partida. Però perquè la gent ho assimili, és una partida d'escac. Cadascú té el seu torn i les peces, que en aquest cas serien les cartes, tenen pues, les seves habilitats o els seus atacs. I amb així pues, has d'aconseguir pues, l'objectiu que és això, aconseguir les 6 vides per guanyar la partida.
0: Un dels atractius del torneig són els premis. El guanyador podrà escollir entre un val de botiga de fins a 2.100 euros o un val per cobrir les despeses per anar a una competició europea pel valor de 1.512 euros. I és que és un torneig que compta punts per poder jugar a un torneig major. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va estar ser presentat després de trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'avanç de l'informatiu Mollet al dia. Mollet renovarà els paviments i millorarà el drenatge del pati de l'escola Bressol La Filadora. El pressupost total de l'actuació és de 124.000 euros. I Mollet acull aquest cap de setmana una trobada pels aficionats als videojocs i als jocs de cartes de Pokémon. El Mollet Playfest tindrà lloc al Mercat Vell dissabte i diumenge. I Mutua Mollet ha convocat un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del calendari l'any vinent. Els guanyadors rebran una experiència al celler de Can Roda. Es poden enviar les fotografies fins al 15 de setembre. I el Mercat Municipal celebra demà un Tardeo Ochentero. L'activitat compta amb un servei de tapes pels assistents que per cada tiquet de 10 euros en compra al Mercat Vell se'ls regalarà una tapa. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEM Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt bé.
1: Estem ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por, una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta, com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia ens genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès és un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar. I per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar i tothom m'està mirant i em detalla la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, mm-hmm, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, uh-huh, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors, uh-huh, els genera, doncs, això, por, o al contrari, no? Els espais molt tancats.
3: Sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no? La aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'evitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb amb aquest estímul normalment, no? Si és una aranya, doncs evidentment a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, em genera ja no una por com a lo millor tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'habitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment...
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabem generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid, normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la sort, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades quan hi entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan per exemple inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu escolta, potser si vas, potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar, moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament al contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Perquè, clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ell ens està posant a l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i evitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: jo
3: sí,
1: també.
3: Però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una habitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, potser si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs potser és una mica, per començar, una
1: agosarat.
3: Mica agosarat, no? Llavors, escolta, potser podem simplement primer apropar-nos al metro veure una mica com estem, i fins quan esté ben tranquil ja després, o millor encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant, amb un tema de fòbia es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos, fins i tot, que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia. Però, clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò... No és, és a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una malaltia més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això normalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermetat. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades directament el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés, però el problema segueix aquí. Llavors no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, a lo millor, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre-la per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí doncs què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant, afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix, amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermetat, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pots fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com la intento gestionar? I aquí el millor podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent. Sí.
1: Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vaig a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, no puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors, els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat, i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències, i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències, puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs, me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en els moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor a aquells problemes d'una manera diferent, o mantenir-te mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant, també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn apareixent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò és un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria, no tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el meu cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: Llavors, no sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò de forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament, també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendríem, com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què. Evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això ho preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situacions entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà ja no una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i una... i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es pot gestionar, hi ha aquestes eines... però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser. I a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut. És que tot m'està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors... hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part d'aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica la càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, quan aquesta ansietat, potser una vegada doncs, tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega, quan discuteixo amb la meva jefa, el meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo d'alerta que sol passar, ja quan surto al carrer i vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, estar atent a això. Ara ja també quan surto. Ara ja quan vaig comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquest és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho? Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no te n'ensurts. I és veritat que també hi ha persones allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, que sempre ens diu hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
3: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc igualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització, on la puc posar? No tant en el que jo sàpiga on gestionar-ho, en el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però ja en el dia a dia som humans i som que, per humans. Tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
3: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se me van acumulant les tasques, quan potser és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I potser potser algun el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
3: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament. I que moltes vegades no és veritat, és simplement viu de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dijous 3 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet renovarà els paviments i millorarà el drenatge del pati de l'escola Bressol La Filadora. El pressupost total de l'actuació és de 124.000 euros. I Mollet acull aquest cap de setmana una trobada pels aficionats als videojocs i als jocs de cartes Pokémon. El Mollet Playfest tindrà lloc al Mercat Vell dissabte i diumenge. I Mútua Mollet ha convocat un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del calendari l'any vinent. Els guanyadors rebran una experiència al celler de Can Roda. Es poden enviar fotografies fins al 15 de setembre. I el Mercat Municipal celebrarà demà un Tardeo Ochentero. L'activitat comptarà amb servei de tapes pels assistents, que per cada tiquet de 10 euros en compres al mercat se'ls regalarà una tapa. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora, situada al carrer Riera. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment, el centre

0: l'inversió és de 124.128 euros, IVA inclòs.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I Mollet del Vallès acollirà aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i de cartes col·leccionables. Dissabte i diumenge el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest 2026, un esdeveniment organitzat per UGZ Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i jocs de cartes de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors de l'esdeveniment, l'objectiu és poder tenir un espai a Mollet per als amants d'aquesta disciplina.
2: Al final nosaltres de petit pues, jugàvem, però no teníem gaire gent amb qui compartir-ho. Llavors, per la nostra part, intentar que aquest hobby creixi, ja que és un hobby pues, que té, encara que no ho sabem, té molts punts positius i que tothom ho pugui disfrutar, pues, era un dels grans motius, no? Que una ciutat com Mollet, que sí que està bastant viva i que el propi Ajuntament aposta per tot aquest tipus d'events i trobades, doncs pogués disfrutar d'una vena així.
0: L'esdeveniment preveu reunir uns 200 jugadors durant el cap de setmana i el programa està centrat especialment en els tornejos de JCC i BGC, dues sigles que poden resultar desconegudes per qui no estigui familiaritzat amb aquest àmbit. El BGC es tracta de la competició oficial de videojocs de la franquícia Pokémon i els JCC són els jocs de cartes col·leccionables, jocs en què cada participant disposa d'una baralla de cartes i competeix contra altres jugadors seguint unes regles determinades. Així, el Mollet Playfest combina dues de les grans vessants competitives d'aquest univers, les cartes i els videojocs. Ja diumenge, el dia està pensat perquè la ciutadania de Mollet puguin ser presents al Mercat Vell i conèixer més sobre aquest món, ho explica Dani Zamora.
2: El dissabte seria el dia on el torneig principal es fa, no? És a dir, el torneig al final es separa en dues divisions. Una part és el torneig de videoconsola i l'altra part és el torneig de cartes. Vale? I el dissabte és on està el dia més competitiu, on la gent ve a competir i aconseguir punts per poder-se classificar al Mundial. I llavors, el diumenge seria el dia més perquè la ciutat o la gent que pugui passar per allà disfruti d'aquesta trobada, no? Per events a fora, tindrem unes carpes en les quals doncs, podrem ensenyar a tothom qui vulgui jugar a les dues modalitats, tant a cartes com al videojoc.
0: La competició començarà dissabte al matí. El torneig principal de la categoria Masters, tant en JCC com en videojocs, començarà a les 9 i dissabte 5 de setembre i la fase final està prevista per diumenge a les 9. Les categories júnior i sènior començaran dissabte a 9:45 i completaran la competició durant la mateixa jornada. Un dels atractius del torneig són els premis. El guanyador podrà triar entre un val de botiga de fins a 2.160 euros o un val per cobrir les despeses per anar a una competició europea per un valor de 1.512 euros. Dani Zamora ha remarcat que jugar a cartes de Pokémon és com una partida d'escacs.
2: A mi m'agrada molt assimilar-ho com si fos una partida d'escacs. Vale? Al final és, tu tens el teu torn i tu has de preparar la taula, perquè ens entenguem, de tal manera que acabis aconseguint els punts de vida necessaris per acabar guanyant la partida. Però perquè la gent ho assimili, és una partida d'escac. Cadascú té el seu torn i les peces, que en aquest cas serien les cartes, tenen pues, les seves habilitats o els seus atacs. I amb així pues, has d'aconseguir, pues, l'objectiu que és això, aconseguir les 6 vides per guanyar la partida.
0: A més, dissabte a la tarda hi haurà un espai per fer intercanvi de cartes, una iniciativa que neix amb la voluntat de compartir i poder acabar col·leccions.
2: Sí que és veritat que això que comentes, que hi ha molt caler pel mig, això no ho negarem, però la nostra intenció és que la gent intercanvi, com en el meu cas, jo intercanviava cartes o cromos al col·le, no? De dir, vale, pues em falta aquest, a tu et falta aquest, pues fem un intercanvi ràpid i s'ha acabat. Al final, un joc de cartes col·leccionable per nosaltres té més sentit així que no pas amb aquesta falera dels calés. Que sí que és veritat que l'altra part no la podem obviar perquè existeix i al final la gent pues, també es mou per això, però la nostra intenció és més la part de l'intercanvi, de conèixer gent, de dir, hòstia, jo faig servir això i tu fas servir allò, saps? Compartir.
0: El Mollet Playfest se celebrarà al Mercat Vell a la plaça Prat de la Riba. Encara podeu comprar entrades per participar-hi al web ugzevents.com.

0: garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la Satorres de l'Avinguda Llibertat número 36 al barri del Calderí. Mútua de Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per triar les 12 imatges que formaran part del seu calendari de l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya. Cada participant pot presentar fins a 2 fotografies originals abans del 15 de setembre. La presidenta de Mútua Mollet, Pepi Milà, ha explicat que aquesta és una activitat més de les que impulsa l'entitat per donar-se a conèixer entre la ciutadania.
4: Nosaltres sempre el que intentem és que la gent ens conegui, ens intentem sobretot que ens conegui la gent del voltant, i llavors sempre anem pensant doncs, des del cicle de conferències que fem o les exposicions d'artistes anònims, doncs, què més podríem fer, no? I vam creure que era una bona idea doncs, implicar a la gent dels voltants de Mollet, no?, per conèixer una miqueta més l'entorn i així, implicar-ho doncs, a l'hora de posar fotografies en aquest calendari per al proper any, que sigui de gent que s'estima Mollet, no?, i que vulgui, que li agradi aquest entorn i que li agradi la fotografia.
2: Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Precisament, Pepi Milà ha explicat que aquestes són les categories escollides perquè estan estretament vinculades amb la salut, un àmbit que forma part de l'essència de Mútua Mollet.
4: Clar, perquè bàsicament nosaltres som una mútua, doncs llavors què és la nostra finalitat? Pues és la necessitat és que la gent s'impliqui pues, en tindre hàbits més saludables, val? I llavors... pues, forma part, o sigui, era com tot les idees, no? És gent d'aquí que ens conegui, que es conegui a l'entorn, val? Que per nosaltres Mollet i Martorelles, doncs, bueno, és el nostre entorn, i que es practiquin hàbits saludables. Llavors creiem que amb tot això, vull dir, amb aquestes tres premisses, doncs va sortir la idea doncs, de fer el calendari, de fer les fotos i del que el regal fos una visita a Can Roda.
2: En total se seleccionaran 12 fotografies, una per cadascun dels mesos de l'any 2027. A més de formar part del calendari de Mútua Mollet, les persones guanyadores rebran una experiència per a 2 persones al celler de Can Roda de Martorelles. Així ho ha anunciat Enric Samsó, responsable de comunicació de Mútua Mollet, que ha explicat que l'entitat va decidir premiar les 12 persones seleccionades amb un brunch entre vinyes, productes de proximitat i visita al celler.
5: I hi ha 12 premis. I el premi, bàsicament, és un brunch a Can Roda, al celler de Can Roda, d'aquí Santa Maria de Martorelles, amb una visita doncs, al que seria el celler. Tothom espera algun obsequi, perquè si no hi ha cap regal, no?, o cap premi. Llavors, bueno, havíem valorat doncs, de fer 3 premis o no, però vam dir no, si hi ha 12 mesos i hi ha 12 fotografies, doncs anem a fer 12 premis per... doncs per incentivar aquesta participació. També crec que farà molta il·lusió, perquè aquest concurs no és només per motoristes de Mollet, sinó és per qualsevol persona que li interessi la fotografia, el concurs o participar, i pugui també després tenir un calendari al qual pugui penjar-se i pugui també veure la seva fotografia, en el cas de ser guanyador.
2: El període de participació es va obrir el 15 de juliol i finalitzarà aquest 15 de setembre. Les persones guanyadores seran notificades l'1 d'octubre. Unes fotografies que s'han d'enviar a través del formulari habilitat al web de Mutua Mollet. Des de l'entitat també animen els participants a compartir les seves imatges a les xarxes socials i etiquetar el perfil de Mutua Mollet.

0: I el Mercat Municipal de Mollet celebra aquest divendres, a partir de les 7, una nova proposta d'oci sota el nom Tardeo Ochentero al Mercat. La iniciativa convidarà els veïns i veïnes a gaudir d'una tarda d'ambient festiu, música i activitats per tota la família. Segons ha explicat Emma Draper, dinamitzadora del Mercat Municipal de Mollet, la iniciativa s'ha organitzat amb la voluntat d'oferir una activitat gratuïta per gaudir en família, aprofitant també l'auge que estan experimentant els tardeos.
1: Doncs el Tardeo és una festa que ja fa temps que volíem fer, una mica enllaçat amb altres esdeveniments que havíem fet amb tapes, però aquesta vegada l'hem volgut enfocar sobretot a venir un divendres a la tarda i que sigui que tingui un caire molt més familiar, molt més extens, gratuït, amb tiquets de compra del mercat i enfocat a aquesta tendència que sembla que està agafant tanta força a tot arreu, que és el tema Tardeo Ochentero. Atendem un DJ que tindrà peticions també, amb música dels 80-90.
0: A més, les persones que presentin un tiquet de compra d'un mínim de 10 euros a les parades del mercat podran aconseguir una tapa gratuïta. Tal com ha explicat Draper, hi haurà tres tapes diferents elaborades amb productes del mateix mercat amb l'objectiu de donar a conèixer la seva oferta gastronòmica.
1: Amb el tiquet de compra que tu et compres, doncs, els cigrons, el pit de pollastre, el que sigui, amb aquests tiquets de compra de mínim 10 euros tindràs una tapa gratuïta. No hi ha cap cost afegit. Les begudes es consumeixen al bar de manera normal, però la tapa preparada amb producte del mercat. Hi haurà tres tipus de tapes diferents, una d'elles vegana i dues que no ho són, doncs seran gratuïtes amb aquests tiquets de compra de les parades associades.
0: L'activitat tindrà lloc al Mercat Municipal, situat a l'Avinguda de la Llibertat, i comptarà amb una proposta gastronòmica i musical inspirada en l'ambient dels anys 80. La part del DJ en música estarà situada just a fora del mercat, a la plaça Major. Des de l'organització han destacat que l'objectiu de propostes com aquesta és aconseguir que la ciutadania visiti el mercat no només per fer les compres, sinó també perquè es converteixi en un punt de trobada i un espai de convivència per als veïns i veïnes.
1: Nosaltres, el nostre objectiu sempre és que la gent vingui al mercat, però no només el mercat és un punt per comprar producte fresc, sinó és un punt de trobada, és un àgora de la ciutat on contínuament estem organitzant coses. És un lloc on no només volem que vingueu a comprar, que ens encanta, sinó que també que vingueu a gaudir-lo i a viure'l.
0: Amb aquesta iniciativa, el mercat vol continuar dinamitzant l'equipament i reforçar el seu paper com a espai de referència dins la ciutat. De fet, ja prepara la campanya de Nadal que anunciaran més endavant. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet renovarà els paviments i millorarà el drenatge del pati de l'escola Bressol La Filadora. El pressupost total de l'actuació és de 124.000 euros. I Mollet acull aquest cap de setmana una trobada pels aficionats als videojocs i als jocs de cartes Pokémon. El Mollet Playfest tindrà lloc al Mercat Vell dissabte i diumenge. I Mutua Mollet ha convocat un concurs de fotografia per triar les 12 imatges que formaran part del calendari l'any vinent. Els guanyadors rebran una experiència al celler de Can Roda. Es poden enviar fotografies fins al 15 de setembre. I el Mercat Municipal celebra demà un Tardeo Ochentero. L'activitat comptarà amb servei de tapes pels assistents que per cada tiquet de 10 euros en compres al Mercat Vell se'ls en regalarà una. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres també. Hem investigat l'usuari del compte i a priori sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons! Què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà!
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat.

0: 5.
1: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta. I noto el pols, és molt suau. Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
1: Iris?
2: El meu fill.
1: Calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
1: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrossem-ho tot i no marxem fins a trobar-lo.
3: Em sembla que esteu buscant això. Digues hola a la inspectora.
4: Hola.
3: Has de dir hola, inspectora.
4: Hola, inspectora.
3: Inspectora, han trigat 15 minuts en localitzar l'Iris. Us felicito. El que no entenc és per què no s'impliquen així en trobar la meva filla. Suposo que responen millor sota pressió, oi? Doncs ja els aviso. Me'n vaig de pet cap al càmping. I no responc dels meus actes.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'han duguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6... es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i
1: la
2: també,
1: no
2: doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit. Per tant, no em menjo, val? O sigui, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar a un sopar, evito d'anar a un dinar, a un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no? Per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula al final ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està. No ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar. Val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí. I si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després. Val? Això també és una senyal. El tenir o el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si en, si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, en trastorn de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre,
1: em sembla bé,
2: en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià te feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que la l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Càvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: col·lectius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
1: Bon dia, doncs en una... CGT han exposat a la... dels docents firmen apropat posició de vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoqui la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
1: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc, i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
5: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
5: I també... Explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
7: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad... Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
5: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal. puede situar...

0: por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
1: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
2: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
1: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
3: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
4: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
1: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
2: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
2: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
2: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
6: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
7: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
6: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
2: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
2: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
9: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
8: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
13: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on pots, això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
12: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
2: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
2: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
14: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
15: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
14: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
2: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
5: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
2: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
5: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
2: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i, si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
2: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
16: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
17: És que ens falta personal, anem sota el mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
16: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
2: I és moment per la cultura. Cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
19: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
18: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
2: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Miriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
2: I abans dels esports, passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
20: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
21: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelom.
20: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidori. L'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
0: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
22: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
3: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base, com Gerard Fernández, completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
0: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
23: Estoy contigo en lo que dices, creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
0: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
24: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el favor que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona. Al final crec que és el millor tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
0: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoqui la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijóo.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel mal olor a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
5: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindica més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
11: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
12: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
11: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
12: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
11: Explicacions, però, que no han convençut al cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
13: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
11: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
13: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
11: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
11: Doncs els socis de govern, com Sumària Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
14: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
11: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
15: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
11: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva, al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació, que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya. Aquí el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
16: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
17: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
16: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salella es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salella adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
18: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saletlles ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
19: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
18: Salelles ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
21: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
20: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També a explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
6: Em consta que sí, consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, és un, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carles Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
24: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
25: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny, molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
24: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
4: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
3: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnàrium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya, de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio a Torelló, Ingrid Franquesa.
7: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
8: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
7: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir, de 9.60 de Nou Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre Caixes, de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
9: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
10: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
9: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa parlo que vinc. I, evidentment, amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
9: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
2: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió, sempre amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
9: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
12: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
11: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Duran i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
2: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
1: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
1: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia. En 128 persones a bord, Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde municipi, Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que ahir van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment el centre té 6 aules i una sala polivalent amb un paviment de linoleum que presenta un important deteriorament a causa del pas del temps i de l'ús. Amb l'actuació prevista, aquest material se substituirà per un paviment flexible de cautxú. Les obres també serviran per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua al pati. La zona exterior té una pendent que, quan plou, afavoreix l'entrada d'aigua a l'interior de les aules i, per evitar-ho, s'instal·larà un sistema de drenatge perimetral i canals de recollida d'aigua dels accessos. El projecte també inclou millores a l'interior de l'edifici, com ara el desmuntatge d'un envà mòbil de la sala polivalent i modificacions en l'accés a la cuina, un pressupost de l'actuació que és de 124.000 euros. I Mutua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del seu calendari l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya i que poden presentar fins a 2 fotografies abans del 15 de setembre. La presidenta de Mutua Mollet, Pepi Milà, ha explicat que aquesta és una activitat més de les que impulsa l'entitat per donar-se a conèixer entre la ciutadania.
1: Tant nosaltres sempre el que intentem és que la gent ens conegui, ens intentem sobretot que ens conegui la gent del voltant, i llavors sempre anem pensant, doncs, des del cicle de conferències que fem o les exposicions d'artistes anònims, doncs, què més podríem fer, no? I vam creure que era una bona idea, doncs, implicar a la gent dels voltants de Mollet, no?, per conèixer una miqueta més l'entorn i així, implicar-ho, doncs, a l'hora de posar fotografies en aquest calendari per al proper any, que sigui de gent que s'estima Mollet, no?, i que vulgui, que li agradi aquest entorn i que li agradi la fotografia.
0: Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Precisament, la presidenta ha explicat que aquestes són les categories escollides perquè estan estretament vinculades amb la salut, un àmbit que forma part de l'essència de Mutua Mollet. En total, se seleccionaran 12 fotografies, una per cadascun dels mesos, i a més de formar part del calendari, les persones guanyadores rebran una experiència per a 2 persones al celler de Can Roda de Martorelles. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
2: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
2: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues... es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, Aquell dia, a la girada de tornada, pues, aniran super més tranquil·les perquè ells tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peixar els animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja coneixies l'escola, però...
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, doncs hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa doncs, doncs, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors doncs, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors doncs, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica doncs, tot combinat doncs, ens acaba donant doncs, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt. És que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació morals està allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí doncs, tenen l'obrador, que és la Maribel que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a ca la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o no vinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú, pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptarà, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per... per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs a la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara d'altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues a lo que això, pues més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb IA, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Ustec i CGT mantenen la convocatòria de vaga per al primer dia de curs, el dia 8, després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Ribó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb Ustec, que ha començat a les 10 del matí i ha durat 2 hores. A la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar i els ha posat com a excusa el fet que ja convocada l'aturada. Ha afegit que en els pocs dies que queden es veu difícil que es pugui revertir la situació.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat des de Kiev que el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya. Illa ha indicat que ha signat 3 acords de cooperació amb 3 regions i que té previst reunir-se amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. El viatge pretén expressar el suport de Catalunya al poble ucraïnès i donar suport a un nou impuls a la cooperació amb aquest país davant de la guerra que pateix des de 2022.
3: El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya, com a país profundament europeista, és aquí justament per remarcar això. No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
1: I els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CECIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa. Volen reforçar plantilles, implementar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. El 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i el dia 30 també ho faran a Madrid. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per homicidi. Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. Hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis. I la programació del teatre Sirvianum de Torelló es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del festival BBVA de cinema de muntanya. És una de les cites principals de la regió.
4: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
5: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 5:45 de la tarda. No hi faltis, més d'una 80 de tallers t'hi esperen.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
7: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als

0: de Bodegas Segalers, no? Perquè doncs segur que molta gent, en escoltar aquest cognom, ja posa cara directament a en Robert.
1: Segurament que sí.
0: Robert, comencem sempre igual, perquè les persones doncs que estiguin escoltant, que segur que tothom et coneix, però per aquelles persones que potser no et puguin conèixer, com et presentaries a tu mateix? Qui és en Robert Segalers?
1: Bé, en Robert Segalers, doncs, és el... Soc de Bodegas Segalers, soc la tercera generació, i, bueno, i durant... des dels 14 anys que estic treballant a casa i fent servei a domicili. Aquesta és la meva presentació, més o menys.
0: Clar, parlem d'aquest servei a domicili, però a què t'has dedicat, exactament?
1: Sí, no, no, això, senzilla, és això. És la bodega, omplir garrafes de vi, servir-les i bueno... I tota la vida ha sigut així.
0: No has tingut cap altra professió,
1: no,
0: Robert?
1: No, no, no, tota la vida ha sigut això, sí.
0: Què és el que t'ha donat a tu la bodega?
1: Bueno, no, com que no vaig voler seguir estudiant, doncs als 14 anys ja vaig decidir que volia quedar-me a casa a treballar i fins que m'he jubilat.
0: Mm-hmm. És a dir, que t'has escollit una mica tu, aquesta vida. No
1: sí,
0: sé si
1: sí,
0: vas
1: sí,
0: poder
1: sí,
0: tu
1: sí.
0: triar massa.
1: No m'han obligat, tampoc, no m'han obligat a tenir que treballar a casa, sinó que ho vaig decidir-ho jo, sí, sí.
0: Mm-hmm. I tot això, és a dir, que tota la vida, la teva vida professional, no?, a la bodega...
1: Sí.
0: Que, de fet, encara continua, també.
1: Sí, sí, ara ho hem traspassat i continua amb el que és la venda del vi a granel i generosos, però, bueno, li ha donat... És un noi jove, que l'Àlex, que té 28 anys, i té moltes ganes de treballar i, bueno, ha canviat una mica el sistema que teníem nosaltres. Fa una mica de pica-pica, aperitius i degustació, i, bueno, però almenys continua, sí.
0: Clar, com et fa sentir, també... a tu, això, perquè, ostres, actualment quan tanca un comerç a Mollet de molts anys és molt difícil que torni a obrir, és difícil doncs trobar aquest relleu. De fet, es va treure el que és el logotip, no?, de la
1: sí.
0: bodega Segalers. Com et fa sentir això de dir, ostres, doncs aquest espai continua endavant?
1: No, no, molt contents, estem molt contents de que continuï i que, bueno, i que segueixi per molts anys, sí, sí. Sí.
0: Comenta'ns un dia a dia a la bodega, Robert, com era? Per fer una rutina.
1: Sí, el dia a dia era començar a les 7 del matí, entre les 7 i les 9 del matí et venien a portar gènere, a partir de les 9 a esmorzar, ja tenia la furgoneta a punt per sortir a repartir, i sortíem a repartir fins a les 2, o, bueno, últimament ja fins a les 3, i a la tarda ja no continuava. Però era el servei domicili durant el dematí. Però, bueno, hi va haver-hi anys que era dematí tarda, sí, sí, sí.
0: Què és el que més t'agradava d'aquesta
1: bueno,
0: feina?
1: Servir la gent i el parlar, i sí, sí, això de parlar, molt bé, sí. Sí, sí, sí.
0: Clar, s'ha de tenir, no?, també aquest do de persona,
1: sí,
0: de...
1: Sí, a part de que sóc molt tímid, doncs, bueno, amb la gent coneguda ja no sóc tant, sí.
0: Mm-hmm, clar, però al llarg d'aquests anys has conegut a molta gent,
1: molta
0: també.
1: Molta gent, sí, sí.
0: I no és aquesta timidesa, no creus que s'ha anat esvair, no?, que has anat treballant...
1: No, encara en tinc una mica de guardada, sí, sí.
0: També, amb tots aquests anys, clar, comentaves el tema del servei a domicili... clar, que vas també potser establint relacions amb aquests clients, no?, que van més enllà d'aquest servei de jo et porto,
1: sí,
0: tu
1: sí,
0: pagues.
1: Sí. Quasi bé era un mes de la casa. O sigui que, com que ja era la rutina de cada setmana i de més, doncs, bueno, ja sabien que sí. I bueno, dintre el que és el servei de domicili, vaig conèixer la meva dona repartint i, bueno, ens hem casat i estem feliçment casats encara. I sí, sí.
0: Doncs t'ha donat moltes coses, la bodega.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. De tots aquests anys treballant al capdavant de la bodega, quina seria alguna anècdota, algun record que t'hagi anat acompanyant?
1: Sí, doncs era jovenet, hauria de tenir uns... Com que vaig començar als 14, hauria de tenir 16, 17 anys, i estava repartint... Era el carrer Martina Lomano, era el primer carrer de Mollet,
0: uh-huh.
1: I arribava un taxi amb un bebè, i amb els anys aquest bebè s'ha fet gran, s'ha casat i té una filla, que aquesta filla ja ha de tenir 17 o 18 anys. O sigui que això és una cosa que cada vegada que la veus amb aquella noia dius, mira, aquest era aquell bebè que vaig veure arribar amb un taxi de Barcelona.
0: Això et fa sentir gran, Robert.
1: Bé, bueno, és el pas del temps. Això és el pas del temps, ni més ni menys. Sí, sí, sí, sí, sí. I bueno, és un record, sí.
0: Uh-huh. Ara, clar, en el teu cas et va jubilar no fa gaire temps.
1: 8 mesos fa.
0: Ho trobes a faltar?
1: No, no, no trobo... Trobes a faltar el caliu de parlar amb la gent i de més, però...

0: El fet de tenir-te que llevar d'hora, la tensió aquella de que si aquest camió no em vindrà, que si... això és més tranquil·litat i s'accepta molt bé. No ho trobo a faltar.
1: No, potser ja ve de gust també, no?, aquest canvi
0: sí,
1: de...
0: Sí. Més tranquil·litat,
1: de tranquil·litat.
0: Sí. Més tranquil·litat, sí, sí, sí.
1: Robert, també volem conèixer la teva infància, perquè coneixem doncs tot molt el que és la teva vida professional, no?, que al sí. final doncs has estat dedicat al que és a la ciutat de Mollet. Parlem de la teva infància. Com eres de petit? Què és
0: molt,
1: el que recordes?
0: Era molt entremaliat i molt feliç. I, bueno, a casa, com que era botiga, sempre hi havia gent i sempre estava distret. O sigui que, i, bueno, com que hi havia un pati, hi havia les corts dels animals, dels porcs, dels conills, de les gallines, i, bueno, sempre m'ho passava molt bé. He sigut molt feliç, sí. La meva infància ha sigut molt feliç, sí.
1: Perquè la infància va ser aquí, a Mollet.
0: Aquí, a Mollet. Sí, jo vaig néixer a aquella casa.
1: Uh-huh.
0: O sigui que ja fa 68 anys. O farà 68 anys.
1: I tu, Robert, veure també com la teva família s'hi dedicava a la bodega, creus que això et va donar alguna experiència de dir, ostres, mira, doncs ho feien així, ho feien aixà, i ara també de gran ho he fet així o d'aquesta altra manera?
0: Sí, bueno, més o menys ha sigut la tradició familiar, eh? El que passa que, bueno, a mesura que van passant els anys, doncs, tot es va modificant perquè els hàbits de la gent canvien i has d'anar canviant, sí, sí, sí.
1: Ens parlaves d'una infància feliç,
0: sí, sí.
1: Amb nostàlgia, no? Ho recordes potser,
0: bueno,
1: fins i tot?
0: Va ser una infància molt feliç, sí. Molt bé, sí.
1: Com recordes aquell Mollet? Ara que tu veus, doncs, als nens amb aquesta infància que viuen actualment, com ho compararies a la teva infància? Com ho recordes?
0: Bueno, jugar al carrer amb els amics, el carrer era sense asfaltar, hi havia basses d'aigua, i, bueno, eren tota la colla d'amics del carrer, sí, sí. Mm-hmm,
1: molt diferent
0: molt
1: del
0: diferent
1: que estem
0: ara,
1: acostumats,
0: sí, sí.
1: Ara mateix.
0: Sí, sí, ara no es podria fer això.
1: I tema d'estudis, tal, l'has dit abans que,
0: sí,
1: que vas voler deixar-ho.
0: Vaig acabar el quart de batxillerat i ja no vaig voler seguir, ja no. Poder, si haguessin apretat una mica, poder sí que hagués estudiat, però, bueno, jo volia treballar a casa, i com que sabia que a casa hi havia feina, no vaig tenir cap inconvenient ni cap problema en seguir treballant, sí.
1: Però
0: sí,
1: potser sí. Era una època en la que s'hi posava molta importància, no? El fet de guanyar diners, de continuar treballant, potser la formació depèn com quedava una mica més,
0: més
1: apartada.
0: Part, sí, és possible, sí. Sí, mm-hmm. Sí, sí.
1: Tens algun record de la teva infància, alguna anècdota que encara t'acompanyi, també?
0: Bueno, no. Sempre n'hi ha d'anècdotes, però, bueno, vaig voler agafar una bicicleta com els grans i vaig caure i em vaig trencar el braç. O sigui, això em va quedar molt present. Sí.
1: Això ho ha viscut molta gent,
0: sí.
1: Eh?
0: I, bueno...
1: D'aquest Robert de petit, creus que encara queda alguna cosa en el Robert actual?
0: Bueno, no és que em quedi, sinó que veus el reflex amb els teus nets i tens veus que el que fan ells tu també ho feies, no?
1: Uh-huh.
0: I sí, sí, sí.
1: Que quan ets avi potser connectes més amb aquesta infància.
0: Sí, sí, sí, sí. I no tens tanta pressa. No tens tanta pressa com amb els fills, sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. Els disfrutes més, sí.
1: I d'aquesta infància aquí a Mollet, com recordes, abans deies, no, doncs, aquest joc al carrer, aquesta potser més llibertat que tenien els nens, com recordes que era el Mollet d'aquella època?
0: Bueno, era més tranquil·la, no hi havia tant trànsit tampoc, i ja et dic, els carrers sense asfaltar, i, bueno, era més tranquil, sí,
1: uh-huh.
0: Més tranquil.
1: Doncs ara que coneixem el Robert a la seva professió, el Robert a la seva infància, també volem conèixer una mica quins són els teus gustos culturals. Comencem amb una pel·lícula. No sé si tens alguna pel·lícula que t'hagi acompanyat, que
0: sí.
1: Hagis vist més d'un cop.
0: Sí, es diu Esencia de Mujer, de la Pacino,
1: uh-huh.
0: Que hi havia una primera. Aquesta és com O sigui, hi havia una primera que va ser Perfume de Mujer, que era dels anys 70 o així, però l'ha millorat molt, aquesta Esencia de Mujer del Pacino, sí.
1: Que és el
0: aquesta
1: que
0: t'agrada. Moltes vegades. Bueno, és un noi jove i un militar retirat, no? La disciplina i la innocència del jovent, i, bueno, és molt tendre, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: És una pel·lícula que allàs de dius, ai, no sé què posar, doncs mira, poso
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: que...
0: Sense cap problema la tornaria a veure, sí. Sí, sí, sí.
1: I alguna sèrie que t'agradi?
0: La sèrie, bueno, últimament House, de Netflix, sí, aquesta és molt... És molt curiosa.
1: Això ho hem comentat també amb altres convidats, que clar, abans per veure una sèrie, doncs havia de sortir aquell dia, aquella hora, a la tele, havies d'estar davant, no? Però ara, clar, amb totes les plataformes, escollir una sèrie és molt complicat a vegades.
0: Sí, el que passa que el que tenen, bueno, el que passa que les sèries enganxen molt.
1: Això sí.
0: I llavors el que té de bo és que, bueno, són uns 40-45 minuts, que no és una pel·lícula que dona una hora i mitja, no?, dues hores. I amb això més curt, doncs, bueno.
1: Sí, però a vegades t'atrapa, perquè acabes veient dos o tres i encara et va més llarg que una pel·lícula.
0: Sí.
1: Quan parlem de peces audiovisuals, quin és el tipus de gènere que t'agrada més?
0: D'acció. Acció. Tiros, a mi m'agraden els tiros.
1: Així de l'oest, també.
0: Bueno, o... de l'oest, o tipus Kill Bill, o de Tarantino, i, i d'aquestes, bueno, sí.
1: Hem parlat d'aquestes peces audiovisuals, però també llibres, un llibre que recomanaries, que t'agradi, que t'estiguis llegint.
0: Sí, un llibre que me'l va recomanar un dels fundadors de La Sirena, L'Hombre del Traje Gris. Aquest és un llibre que, bueno... me'l vas recomanar i, bueno, és molt distret, sí.
1: De
0: sí,
1: què tracta?
0: Sí. Es tracta d'un... d'un home que se'n va a la Segona Guerra Mundial i va tenir una parella allà, a Europa, era americà. I va tenir una... i al tornar era periodista i va tenir un fill amb la del Japó. Va tenir un fill. I llavors es van contactar amb ell i ell va contactar. I la dona, la seva dona, va acceptar molt bé que tingués una parella que es volgués dedicar, que volgués ajudar el seu fill, no? I ell, de periodista, tenia un jefe que era molt dur i sempre li feia repetir les coses 3 o 4 vegades.
1: Mm-hmm.
0: I, bueno, és una síntesi de lo que és el llibre, no?
1: Però està basat en fets reals o...
0: No, em sembla que no. Mm-hmm. Però, bueno, està molt ben... És molt, molt distret. És una dels que més m'ha agradat, sí.
1: Veiem que en aquesta part de la Segona Guerra Mundial continuen els tiros, que t'agradaven de la part més cinematogràfica. Amb tots els nostres convidats, el que fem és, doncs, que abans que vinguin, els hi demanem que ens digueu una cançó que us agradi, una cançó que us transmeti, i en el teu cas, a Robert, t'has escollit a Hotel California, que, de fet, ja comença a sonar pel fons. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després comentem per què has escollit aquesta cançó.
0: Molt bé.

0: Doncs com hem dit, escoltàvem aquest tema Hotel California i ara doncs arriba el moment de preguntar-li al Robert que per què ha escollit aquesta cançó.
1: Sí, doncs aquesta cançó és de l'any 77-78 i, bueno, jo estava fent la mili i, bueno, és un record d'aquells que tens de... de joventut, no?
0: Mm-hmm. T'acompanyava a la mili o va sonar en algun punt en concret?
1: No, abans d'arribar-hi, però bueno, era per aquelles dates, era. Quan la vaig conèixer i em va agradar molt, sí.
0: Mm-hmm. T'ha acompanyat aquesta cançó?
1: Sí. Mm-hmm. Sempre pot ser que hi hagi un moment o altre, no al dia, sinó bastant sovint de posar-la, sí.
0: Mm-hmm. Molt maco. Sí. Doncs ara que hem conegut aquests gustos musicals, Robert, arriba, ja anem tancant l'entrevista, arriba el moment de les preguntes ràpides, com li comentem a tots els entrevistats. Si vols justificar-te, pots fer-ho, si no, passem a la següent pregunta.
1: Molt bé.
0: I com sempre, comencem amb temes gastronòmics. Aquesta genera una mica de debat. Hi ha gent que amb sense la truita de patates, com la prefereixes, amb o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: Amb ceba.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: Els peus de porc.
0: Cuinats per tu?
1: No, per la dona.
0: I per tu, que t'agradi cuinar?
1: Sí. No, jo sóc molt mal cuiner, però bueno, un plat d'espagueti sí que els faria, o un ou ferrat també.
0: Molt bé.
1: El que passa que amb els peus de porc han d'estar acompanyats amb un cava Brut Nature, que sigui ben fresc.
0: Bueno, clar, el maridatge, això ja t'encarregues tu, no, Robert?
1: Sí, però el cava Brut Nature, això és molt important, i que sigui ben fresc.
0: Si no, ja no entren igual els peus.
1: És diferent, sí, és diferent.
0: I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: El de vainilla.
0: Mm-hmm.
1: Sí, soc de la vieja ola, sí, els de vainilla, sí.
0: Aquesta pregunta, mira, de fet, ara que em comentaves aquest cava, no, doncs, que acompanya els peus, no l'hem fet a cap convidat, però aprofitant que tenies la bodega,
1: sí.
0: Quin seria el teu producte preferit de la bodega?
1: Bueno, com que els provàvem tots, els teníem que provar tots, per saber més o menys, però bueno, ens tiràvem més de cava que no pas de vi, sí.
0: Hi ha algun cava així en concret que diguis, aquest, per totes les ocasions, pot encaixar?
1: Sí, era un... era un raïmat Brut Nature, I ben fresquet estava bonic.
0: M'agrada que posis l'accent en què està ben fresquet.
1: Ben fresquet, sí. Sí, això és molt important, sí.
0: Seguim amb les preguntes ràpides. Robert, que ets més de matí o de nits?
1: De nit. De nit, sí. El dematí em costa molt llevar-me.
0: Després de tants anys matinant, no?
1: Sí,
0: has de fer una mica el ronso, aprofitar.
1: Sí. M'ho prenc més en calma.
0: I si has de parlar amb una persona, que prefereixes enviar un WhatsApp o trucar?
1: Trucar.
0: Mm-hmm.
1: Encara les noves tecnologies en costen una mica, sí.
0: Cafè sol, amb llet, o potser no t'agrada el cafè?
1: Al matí cafè amb llet, i durant el dia, si prenc, és un cafè sol, sí.
0: Mm-hmm. Si poguessis tenir un superpoder, quin seria?
1: Invisible. Invisible.
0: Per combatre aquesta timidesa.
1: Per la timidesa, que... sí, ni més ni menys, sí.
0: I canviaries algun aspecte de tu mateix?
1: Bueno, no sé tan tímid, sí. No sé tan tímid, sí.
0: Què preferiries, visitar el passat o el futur?
1: El futur. El passat ja està passat.
0: Mm-hmm.
1: El futur, sí.
0: I ara parlem d'aquí de Mollet. Sense dir la bodega, un lloc de la ciutat que t'agradi.
1: El Parc de Camula.
0: Mm-hmm.
1: El Parc de Camula, sí.
0: I un lloc que... Bueno, et quedava bastant a prop, de la bodega,
1: així.
0: Que potser t'escapaves algun dia així,
1: no,
0: o què?
1: No, si tenies que passar, si tenia que anar cap al centre... Quan érem petits, senties a la mare o a la iaia, que deia, me'n vaig al poble. O sigui, que estàvem apartats, no? Però, bueno, però és, si tinc que passar o per la cera o pel parc, passo pel parc, sí.
0: Mm-hmm. També ara amb aquesta calor que fa, doncs potser refresca
1: una mica,
0: no?
1: Sí.
0: Passar per l'ombra dels arbres. I un lloc que evitaries d'aquí de Mollet?
1: Els radars dels semàfors, tots. Els evitaria, però els evitava tots, eh? Sí.
0: Tenies la ruta ja per no enganxar.
1: Volia que m'enganxés el semàfor en vermell. Així segur que no m'enganxava.
0: És que són perillosos alguns, eh?
1: Sí.
0: Són perillosos.
1: Sí.
0: I ja per acabar amb aquesta ronda de preguntes, quins són els seus imprescindibles a la tauleta de nit?
1: Bueno, tinc un llibre. Ara estic llegint, vol tornar a llegir una altra vegada l'Odissea, i un got d'aigua.
0: Mm-hmm.
1: Un got d'aigua, sí.
0: I ara sí, Robert, per ja anar tancant l'entrevista. En el teu cas, has viscut tota la teva aquí a Mollet, també doncs, t'has desenvolupat professionalment aquí a la ciutat. Abans que ens deies que t'agradaria anar al futur, com veus el Mollet del futur? O com t'agradaria que fos aquesta ciutat? Com te la imagines?
1: Jo, mira, d'entrada me l'imagino en un teatre com Déu mana. perquè veus pobles del voltant que tenen un teatre que és molt diferent al que, i per la sort que hem tingut tenint un fill artista, doncs bueno, hem visitat pobles petits que tenen un gran teatre, i això voldria pel futur d'aquí a Mollet, sí.
0: Molt enfocat en la cultura, eh? Escombrant cap a casa, veiem.
1: Sí, sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, però bueno, Mollet és una ciutat viva i necessitaria un altre tipus de teatre, sí.
0: Doncs amb això, Robert, sí que posem punt i final aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te moltíssim que ens acceptessis la proposta, que hagis vingut, que ens hagués et conèixer una miqueta millor, com li diem a tothom, eh? Ens seguirem veient pels carrers de Mollet. Sí, ens trobem a la propera, i que vagi molt bé, Robert, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat. Thank you.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès acollirà aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i dels jocs de cartes col·leccionables. Dissabte i diumenge, el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest, un esdeveniment organitzat per UGZ Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i els jocs de cartes de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors, l'objectiu és poder tenir un espai per als amants d'aquesta disciplina. S'espera reunir uns 200 jugadors. Dissabte serà la versió més competitiva i diumenge estarà més obert a la ciutadania. El programa està centrat especialment en els tornejos JCC i BJC, dues sigles que poden resultar desconegudes per qui no estigui familiaritzat amb aquest àmbit. El BGC es tracta de la competició oficial dels videojocs de la franquícia Pokémon i els JCC són els jocs de cartes col·leccionables, jocs en què cada participant disposa d'una baralla de cartes i competeix contra altres jugadors seguint unes regles determinades. Així ho ha explicat Dani Zamora.
1: El dissabte seria el dia el dia on el torneig principal es fa, no? És a dir, el torneig al final es separa en dues divisions. Una part és el torneig de videoconsola i l'altra part és el torneig de cartes. Vale? I el dissabte és on està el dia més competitiu, on la gent ve a competir i aconseguir punts per poder-se classificar al Mundial. I llavors, el diumenge seria el dia més perquè la ciutat o la gent que pugui passar per allà disfruti d'aquesta trobada, no? Per events a fora, tindrem unes carpes en les quals podrem ensenyar a tothom qui vulgui jugar a les dues modalitats, tant a cartes com al videojoc.
0: L'esdeveniment preveu reunir unes 200 persones durant aquest cap de setmana. I ara canviem de tema, i és que a partir del gener de l'any que ve, accedir a La Meva Salut serà més senzill. Els usuaris ja no hauran de recordar una contrasenya ni generar-ne una de nova. El sistema d'accés basat en usuari i contrasenya se substituirà progressivament per l'IDCAT mòbil, una identificació digital que permet entrar a La Meva Salut amb el document d'identitat i el número de mòbil associat. Per completar l'accés, l'usuari rep un codi d'un sol ús al telèfon. El canvi començarà a notar-se aquest mateix any, i és que a partir del 15 de setembre ja no es podran obtenir noves contrasenyes de La Meva Salut. Les que tenen els usuaris continuaran funcionant fins que caduquin, però si es perden o expiren, no se'n podrà generar una de nova. L'objectiu, reforçar la seguretat i facilitar l'accés a l'espai personal de la salut. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort. I el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor. Perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
1: Ni mama, ni mom.
0: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que dic que no menteix, és quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
2: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sabut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR. Te'n recordes del PCR?
0: Sí.
2: Para, calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
0: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
2: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
0: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
2: I perquè ens ho han dit.
0: És el que ens han dit a nosaltres.
2: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lletja al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
0: Perquè pari ja.
2: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
0: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
2: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora el bressol i aquell famós mètode Estiví, no?, que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I no podia més, i només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
0: No és res.
2: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de... sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa que està enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
0: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
2: És millor callar.
0: Però
2: hi ha
0: no
2: nens...
0: marxar en el cas dels
2: no,
0: petits.
2: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
0: I més grans?
2: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent.
0: Sí.
2: En el cas dels més grans, clar, si pensem en actual moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
0: I cop de porta.
2: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quiereme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quiereme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem... Jo, per exemple, tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat. Jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb 11 anys, es calmava, feia allò de...
0: I no cal dir res, a vegades.
2: És que la majoria de vegades no cal dir res.
0: És a dir, si, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, no, estava desbordada...
2: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
0: I si tu en aquell moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
2: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
0: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
2: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix, no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el, jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè hi ha,
0: hi ha
2: edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal.
0: I... Ets la pitjor mare del món.
2: Món, no? Un topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un... I de l'adult també.
0: Val.
2: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementa tot aquest malestar per les dues parts.
0: Casos pràctics, el PCR, que
2: sabem
0: que funciona.
2: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestre. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No, al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
0: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això va passar molt amb els germans.
2: Total.
0: Que a vegades, o sigui, s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
2: S'estima...
0: Escolta,
2: bueno,
0: que anem a jugar a Playmobil.
2: I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues, clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo haig de ser sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
0: Pobreta, Cindy.
2: Ai, ja. Pobreta aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir... que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Estic, doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat, saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. Mm. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
0: Sí,
2: vull
0: sí.
2: dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina molt, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
0: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
2: sí.
0: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
2: Sí.
0: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada un de su libro.
2: Total.
0: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars, eh? Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia...
2: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
0: exacte.
2: No?
0: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
2: Clar.
0: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat.
2: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
0: clar.
2: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
0: Correcte.
2: Si jo... Se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim en que, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt al foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11
0: 10
2: anys,
0: correcte,
2: 11 anys,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No, preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? i has d'entendre que pot haver un no.
0: Uh-huh.
2: Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
0: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
2: Home, ni teràpies. I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair la teva, aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai, no, és que tengo al·lèrgia al polen. Perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així, no, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no rebutjar-te. És, ella ja sap que estaràs.
0: Uh-huh.
2: Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
0: Anem a treballar, va.
2: Vinga, anem a treballar. Aquí ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reacciona el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també, és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
0: Jo, ens poses una quantitat de deures que molts. Jo no sé si...
2: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
0: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
2: Total.
0: Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni que, com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
2: Sí.
0: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu. Mm. Llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
2: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació. I hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
0: Molt bé. Estem treballant.
2: Tant.
0: I, per tant, fem el que podem, oi? Que
2: sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
0: A vegades no ho farem bé.
2: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
0: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animama, Animamo, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
2: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
3: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat. S'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.
4: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 9:45 del matí.
5: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, molt bona hora, molt bon setembre, que comencem temporada aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, i ja que estem al setembre, doncs mira, us poso el September dels Earth, Wind & Fire, des de l'any 1978. Comencem nova temporada, els nens tornen a l'escola, s'ha acabat l'estiu, bueno, no, l'estiu no s'ha acabat. Encara queda i fa caloreta, eh? Vinga, va, doncs posem una miqueta de bon rotllo amb el Earth, Wind & Fire, el seu September. Comencem el programa, vinga,

Wow, Earth, Wind & Fire amb el seu September. Com prova el setembre? Com prova la nova temporada? Pinta bé? Oh, quin temazo, eh? September, Earth, Wind & Fire, de l'any 1978. I ara anem amb una cançó de l'any 1999, que a mi m'encanta, que és el Feel Good, perquè ens sentim bé, dels Fats and Small. Aquesta feia des que m'escoltaves, oi? On l'havies ballat, aquesta? Hem de trobar el sistema perquè jo pugui saber on te vau ballar aquestes cançons. Vinga, va, seguim.

I Want to Know, fa gens molt amb el seu Feel Good. Aquesta és bon rotllo, és cançó de, també de primera hora de discoteca, de que la gent va entrant, ens anem ambientant. Molt xula, a mi m'agrada molt. I ojo, perquè us posaré ara el que és per mi un dels himnes de l'època dels anys 90, del rock, del funk, que és el Giveaway dels Red Hot Chili Peppers, des del seu disc Blood Sugar Sex Magic. Vinga, va!

Give it away now. Jo aquesta cançó sí que recordo que l'havia ballat a l'As de Copes, tot i que aquesta cançó és de l'any 1991. Però bueno, l'As de Copes, però la música rock, grunys, tot això. I me'n recordo perfectament d'haver ballat aquesta cançó a l'As de Copes. I has anat a l'As de Copes a Granollers? Home, és mític, eh? La que no vaig ballar, però l'he ballat més endavant, és la que ve ara, la Gonna Get Along Without You Now, de la Viola Willis. És de l'any 1980. Clar, jo l'any 80 no havia ni nascut. I la vaig ballar més, més cap aquí, més tirant cap a la nostra època. Però és un mega temazo. Gonna Get Along Without You Now, Viola Willis. Vinga, aha, vamos!

Gonna get along without you now, de la Viola Willis. Quin bon rotllet de cançó, eh? Diu que se'n vol anar sola sense ell, però bueno. Amb aquesta ritmet que té la musiqueta, s'ho devia passar bé. Oh, quin temazo, per favor. Vinga, va, per temazo també el que ve ara. Oi, té quina veu. Freddie Mercury, Living on My Own, del disc Bad Boy, que el va fer ell sol, sense Queen. Living on My Own, quina veu, per favor. Freddie Mercury.

Freddie Mercury amb el seu Living on My Own. Quin mega temazo, eh? Això t'ho posa en una discoteca i ho balles bé, eh? O almenys a mi m'encanta. Living on My Own, de Freddie Mercury. I la que ve ara m'agrada molt també, el Where Did You Go? Where Did You Go? My Lovely. My Lovely. De l'any 1996. Where Do You Go? I Wanna Know. My Lovely. Cançó dels No Mercy. No.

my lovely, where did you go? Dels No Mercy. Mare meva, aquesta... No m'he fixat, té una guitarra molt flamenca i hi ha moments que fa com el ventilador, sabeu, aquell moviment de la mà dreta? De tocar rumba al ventilador. Ostres, tu, no m'he fixat. Ai, per favor, ara posarem una cançó que feia molt que no la posava. Mira que sona. One More Time, de Daft Punk, des de l'any 2000. Quin temazo, eh? A veure, si endevineu quan entra i diu One More Time.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment el centre té 6 aules i una sala polivalent amb un paviment de linoleum que presenta un important deteriorament a causa del pas del temps i de l'ús. Amb l'actuació prevista, aquest material se substituirà per un paviment flexible de cautxú. Les obres també serviran per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua al pati. La zona exterior té una pendent que quan plou afavoreix l'entrada d'aigua a l'interior de les aules i per evitar-ho s'instal·larà un sistema de drenatge perimetral i canals de recollida d'aigua dels accessos. El projecte també inclou millores a l'interior de l'edifici, com ara el desmuntatge d'un envà mòbil de la sala polivalent i modificacions en l'accés a la cuina, un pressupost de l'actuació que és de 124.000 euros. I Mutua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del seu calendari l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya i que poden presentar fins a 2 fotografies abans del 15 de setembre. La presidenta de Mutua Mollet, Pepi Milà, ha explicat que aquesta és una activitat més de les que impulsa l'entitat per donar-se a conèixer entre la ciutadania.
1: Tant nosaltres sempre el que intentem és que la gent ens conegui, ens intentem sobretot que ens conegui la gent del voltant, i llavors sempre anem pensant doncs, des del cicle de conferències que fem o les exposicions d'artistes anònims, doncs, què més podríem fer, no? I vam creure que era una bona idea doncs, implicar a la gent dels voltants de Mollet, no?, per conèixer una miqueta més l'entorn i així, i implicar-ho doncs, a l'hora de posar fotografies en aquest calendari per al proper any, que sigui de gent que s'estima Mollet, no?, i que vulgui, que li agradi aquest entorn i que li agradi la fotografia.
0: Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Precisament, la presidenta ha explicat que aquestes són les categories escollides perquè estan estretament vinculades amb la salut, un àmbit que forma part de l'essència de Mutua Mollet. En total, se seleccionaran 12 fotografies, una per cadascun dels mesos, i a més de formar part del calendari, les persones guanyadores rebran una experiència per a 2 persones al celler de Can Roda de Martorelles. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Ja tornem a ser aquí amb el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial. Ah, oh, quina cançó ve ara, per favor. Oh, és que ja només amb la intro. És Hathaway amb el seu What is Love des de l'any 1994. Don't hurt me.

no more. Hathaway amb el seu What is Love, que sembla un cognom rus. What is Love? Vladimir. What is Love, de Hathaway, des de l'any 1994. Quin temazo, per favor. I per temazo també el que ve ara, des de l'any 1995. Hispanic amb el seu Get It Up. Sensitive World. Perdó, he dit Hispanic, no, és Sensitive World.

Sensity World amb el seu Get It Up. Quina passada, eh? Aquesta, quan la punxo por ahí, la gent s'ajup i salta i Get It Up, tararara. És molt divertit. Ai, va, anem amb un clàssic que van versionar els Ara Sí, Hispanic.

Just Can't Make It. Sister Golden Hair, versió de, ara sí, Hispanic, des de l'any 94. Per això penseu que és una cançó dels finals dels 60, l'època hippie dels Estats Units. Una cançó molt maca, Sister Golden Hair. La cançó que ve ara no és que sigui extremadament guapa, però és molt canyera, eh? Saltando sin parar! Toma ya! Pum, pum, pum. King Africa, des de l'any 2000, amb el seu Salta, salta, salta.

parar, ens deia el King Africa, des de l'any 2000. Salta sin parar, que de fons, la música de fons, és el Run DMC. Són els Run DMC amb el seu It's Like That and That's the Way It Is. Van agafar aquesta base. Oh, que bona. Ojo amb el que ve ara, que això... Ja sé que estem al setembre, però això és molt d'estiu. Mira que sonava. Yo quiero bailar. La Sonia i la Selena.

Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey! Aquesta on la vas ballar? Jo recordo perfectament que aquesta cançó la vaig ballar a les carpes de l'ABC. Recordes que a l'ABC hi havia unes carpes que no tot era interior, que també tenia les carpes, les terrasses, estava molt guai. I me'n recordo perfectament ballar-la allà. Oh, parlo de fa uns quants anys, eh? Pues uns 26, estem al 2026, pues això és l'any 2000. Ah, quins temps. Vinga, va, doncs anem encara més enrere. Anem fins l'any 1997. Amb el Sailor Pray For You de la Diana King. Quina cançó més xula, eh?

Forever and Never, ens deia la bona de la Diana King, amb els seus I Say a Little Pray for You. Quin temazo, eh? Oh, per favor. I el que ve ara també, Ladies Night, The Cool and the Gang. És un directe, aquesta. Saturday Night! Doncs ha sigut un gust fer el programa per vosaltres, el primer de la temporada. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet. Us deixo amb el Cool and the Gang i el seu Ladies Night. I que tingueu molt bon inici de curs. Fins la setmana que ve! Tell you what we gonna do. We gonna jam.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres, no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb arrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Llops i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat. Esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre taulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien. I tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien.

0: Es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges, de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major.
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir... D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar.
1: Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?
0: Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú.
2: No en volem de bruixes aquí. No en volem. Som mala gent.
3: Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú.
0: Aviam, és que... A qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada. Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
4: Nosaltres també som personatges de conte, igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals, iguals no sou.
2: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
5: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cabell és sempre la mata. I matar no està gens bé.
6: Home, vist així...
5: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i joves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
2: Lloves? On has vist que hi surtin joves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
4: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
3: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
2: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
6: Però què?
2: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
7: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà. Terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot: el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
7: un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
8: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la Terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la Terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. He perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cervo. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. El foc Només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la Roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'Indi va tornar davant de la Roca i demanar que l'ajudés. La Roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.

0: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
1: I tant. Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
0: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
1: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
0: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis. Encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica, ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis, i concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: Un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè. No, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Barcelona. Passeig de Gràcia. 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa. És un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat. Ni una més, ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, ¿vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, que podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, i tant. A veure, prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
3: Per què? Amb tres?
2: Perquè hi ha tres portes i si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar.
3: Clar, us podríeu creuar.
2: Podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les 3 habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar. Guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
3: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig,
1: el
3: si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera. Però segur que com a màxim el trobaràs
1: a la segona,
3: amb dos.
1: Sí.
3: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
3: I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
1: que
3: perquè
1: es vagin
3: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest us sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria? Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per exemple, la teva estratègia, Cristina, ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no el trobes. Ja,
1: sí.
3: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: també
3: moure...
1: Es complica.
3: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
3: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaríem.
3: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
3: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
1: Aviam com reaccionen, no?
3: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
1: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
3: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
4: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
3: Vale, i si li
4: preguntem... Perdóname, 214.
3: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
4: ¿Cuánta ocupación yo podría tener? ¿Cuántas personas?
3: Sí.
4: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
3: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
4: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
3: I com ho renteu, això?
4: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
3: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
3: sí.
1: Intern?
4: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
4: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
4: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A la orden siempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
2: Sí.
3: Clar, dues
1: 600 tovalloles.
3: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
3: clar,
1: o de
3: després
1: mans.
3: Hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
2: No, i n'han de tenir més, perquè
1: sí.
2: Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
3: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, perquè podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: doncs
3: posar...
1: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
3: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans.
2: Exacte.
1: I la de peus. O sigui, són 6.
3: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sí. 6 tovalloles per habitació.
3: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
3: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores.
3: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, està... la de 10 quilos.
3: Bueno, no sé.
1: 20-30, no?
3: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
3: Sí, aquesta
1: no sé.
3: Es tira...
2: 10, 15...
3: No, més. 60 quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
3: clar,
1: si s'han fet servir...
3: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: Una
3: a veure...
2: Ha de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
3: L'ampolla,
2: Per tant, menys un quilo.
3: Total. I algú, una ampolla petita, o sigui, una ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
1: tovallola.
3: A veure, el que hi ha 6 tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No,
3: per tant, podríem fer que tenim 4 tovalloles per habitació.
1: Val.
3: Perquè les petites, les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer 4. Llavors, això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
1: Vale, i hem dit que van 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
3: Exacte.
1: Per 10 rentadores.
3: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel, potser si té dues rentadores, i per tant necessiten fer 5 torns. Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora secadora o rentadora sola?
3: No sé, això ja.
1: Perquè rentadora secadora, 4 hores,
3: Però vull dir que ja poden estar...
1: Tot un dia
3: rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu gastar una d'aigua.
1: Clar, sí, sí.
3: És bèstia, Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
1: Mates aplicades.
3: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
3: Direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs,
1: ara ens farà calcular coses que no sabrem calcular.
2: Ara suarem.
3: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions. Vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, bueno, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
1: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
3: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
3: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
1: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
3: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, vale, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
1: No hi ha última, clar.
3: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
1: Llavors, a la primera.
3: A la primera, vale? Però clar, la primera la tens plena.
1: Clar.
3: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix problema.
3: Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
3: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
1: Vale.
3: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
1: tothom
3: habitació
1: té
3: a la dreta.
2: I alliberem la primera
3: habitació. La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
2: Wow.
1: Molt bé.
3: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona et venen 5. Què faries llavors?
1: El mateix, no? 5 cap allà.
3: Exacte.
1: Li fas a la dreta.
3: A tothom que es mogui 5 a la dreta. I així alliberes les 5 primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
3: Ara, en comptes de venir 5 persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
3: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es mogui
1: infinites nombres, perquè no sabran on anar.
3: Exacte.
1: Això és llavors, un problema de no la regidoria de l'hotel molt greu.
3: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, ara aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de... Uau! O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
1: L'altra meitat.
3: Clar, quina és aquesta meitat?
2: Els nombres senars.
3: Els nombres senars, perquè, clar, al fer el doble,
1: tots
3: partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
2: Quin recepcionista, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
3: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
1: Això és filosofia.
3: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable, evidentment no aniràs mai a un hotel infinit, però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
1: La lògica infinita.
3: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui, primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre lo del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
1: I a casa tampoc, eh?
3: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
3: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
3: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'Estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpà Francès responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes, perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dijous 3 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet renovarà els paviments i millorarà el drenatge del pati de l'escola Bressol La Filadora. El pressupost total de l'actuació és de 124.000 euros. I Mollet acull aquest cap de setmana una trobada pels aficionats als videojocs i als jocs de cartes Pokémon. El Mollet Playfest tindrà lloc al Mercat Vell dissabte i diumenge. I Mútua de Mollet ha convocat un concurs de fotografia per escollir les 12 imatges que formaran part del calendari l'any vinent. Els guanyadors rebran una experiència al celler de Can Roda. Es poden enviar fotografies fins al 15 de setembre. I el Mercat Municipal celebrarà demà un Tardeo Ochentero. L'activitat comptarà amb servei de tapes pels assistents, que per cada tiquet de 10 euros en compres al mercat se'ls regalarà una tapa. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea, i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet té previst executar obres de millora a l'escola Bressol La Filadora, situada al carrer Riera. El projecte contempla la substitució dels paviments deteriorats de les aules i de la sala polivalent, així com la instal·lació d'un nou sistema de drenatge al pati. Actualment, el centre té 6 aules i una sala polivalent amb paviment de linoleum, que presenta un important deteriorament a causa del pas del temps i de l'ús. Amb l'actuació prevista, aquest material se substituirà per un paviment flexible de cautxú. Les obres també serviran per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua al pati. La zona exterior té un pendent que, quan plou, afavoreix l'entrada d'aigua a l'interior de les aules. Per evitar-ho, s'instal·larà un sistema de drenatge perimetral i canals de recollida d'aigua als accessos. El projecte també inclou altres millores a l'interior de l'edifici, com ara el desmuntatge d'un envà mòbil de la sala polivalent i modificacions en l'accés a la cuina. El pressupost total de l'actuació és de 124.128 euros, IVA inclòs.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I Mollet del Vallès acollirà aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i de cartes col·leccionables. Dissabte i diumenge al Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest 2026, un esdeveniment organitzat per UGZ Events, que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i jocs de cartes de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors de l'esdeveniment, l'objectiu és poder tenir un espai a Mollet per als amants d'aquesta disciplina.
2: Que al final nosaltres de petit pues, jugàvem, però no teníem gaire gent amb qui compartir-ho. Llavors, per la nostra part, intentar que aquest hobby creixi, ja que és un hobby pues, que té, encara que no ho sabem, té molts punts positius i que tothom ho pugui disfrutar, pues, era un dels grans motius, no? Que una ciutat com Mollet, que sí que estava tan viva i que el propi Ajuntament aposta per tot aquest tipus d'events i trobades, doncs pogués disfrutar d'una vena així.
1: L'esdeveniment preveu reunir uns 200 jugadors durant el cap de setmana i el programa està centrat especialment en els tornejos de JCC i BGC, dues sigles que poden resultar desconegudes per qui no estigui familiaritzat amb aquest àmbit. El BGC es tracta de la competició oficial de videojocs de la franquícia Pokémon i els JCC són els jocs de cartes col·leccionables, jocs en què cada participant disposa d'una baralla de cartes i competeix contra altres jugadors seguint unes regles determinades. Així, el Mollet Playfest combina dues de les grans vessants competitives d'aquest univers, les cartes i els videojocs. Ja diumenge, el dia està pensat perquè la ciutadania de Mollet puguin ser presents al Mercat Vell i conèixer més sobre aquest món, ho explica Dani Zamora.
2: El dissabte seria el dia on el torneig principal es fa, no? És a dir, el torneig al final es separa en dues divisions. Una part és el torneig de videoconsola i l'altra part és el torneig de cartes. Vale? I el dissabte és on està el dia més competitiu, on la gent ve a competir i aconseguir punts per poder-se classificar al Mundial. I llavors, el diumenge seria el dia més perquè la ciutat o la gent que pugui passar per allà disfruti d'aquesta trobada, no? Per events a fora, tindrem unes carpes en les quals podrem ensenyar a tothom qui vulgui jugar a les dues modalitats, tant a cartes com al videojoc.
1: La competició començarà dissabte al matí. El torneig principal de la categoria Masters, tant en JCC com en videojocs, començarà a les 9 i dissabte 5 de setembre, i la fase final està prevista per diumenge a les 9. Les categories júnior i sènior començaran dissabte a 9:45 i completaran la competició durant la mateixa jornada. Un dels atractius del torneig són els premis. El guanyador podrà triar entre un val de botiga de fins a 2.160 euros o un val per cobrir les despeses per anar a una competició europea per un valor de 1.512 euros. Dani Zamora ha remarcat que jugar a cartes de Pokémon és com una partida de escacs.
2: A mi m'agrada molt assimilar-ho com si fos una partida d'escacs. Vale? Al final és, tu tens el teu torn i tu has de preparar la taula, perquè ens entenguem, de tal manera de que acabis aconseguint els punts de vida necessaris per acabar guanyant la partida. Però perquè la gent ho assimili, és una partida d'escac. Cadascú té el seu torn i les peces, que en aquest cas serien les cartes, tenen pues, les seves habilitats o els seus atacs. I amb així pues, has d'aconseguir, pues, l'objectiu que és això, aconseguir les 6 vides per guanyar la partida.
1: A més, dissabte a la tarda hi haurà un espai per fer intercanvi de cartes, una iniciativa que neix amb la voluntat de compartir i poder acabar col·leccions.
2: Sí que és veritat que això que comentes, que hi ha molt caler pel mig, això no ho negarem, però la nostra intenció és que la gent intercanvi, com en el meu cas, jo intercanviava cartes o cromos al col·le, no? De dir, vale, doncs em falta aquest, a tu et falta aquest, doncs fem un intercanvi ràpid i s'ha acabat. Al final, un joc de cartes col·leccionable per nosaltres té més sentit així que no pas amb aquesta falera dels calés. Que sí que és veritat que l'altra part no la podem obviar perquè existeix i al final la gent doncs, també es mou per això, però la nostra intenció és més la part de l'intercanvi, de conèixer gent, de dir, hòstia, jo faig servir això i tu fas servir allò, saps? Compartir.
1: El Mollet Playfest se celebrarà al Mercat Vell a la plaça Prat de la Riba. Encara podeu comprar entrades per participar-hi al web ugzevents.com.

0: que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Qui saludem, molt bon dia.
1: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous, i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre, i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure, i sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat, és la Satorres, de l'Avinguda Llibertat, número 36, al barri del Calderí. Mútua Mollet busca les imatges que inspiraran tot el 2027. L'entitat ha posat en marxa un concurs de fotografia per triar les 12 imatges que formaran part del seu calendari de l'any vinent. La iniciativa, que porta per lema 12 fotografies, 12 premis, està oberta a totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya. Cada participant pot presentar fins a 2 fotografies originals abans del 15 de setembre. La presidenta de Mútua Mollet, Pepi Milà, ha explicat que aquesta és una activitat més de les que impulsa l'entitat per donar-se a conèixer entre la ciutadania.
2: Tant nosaltres sempre el que intentem és que la gent ens conegui, ens intentem sobretot que ens coneixi la gent del voltant, i llavors sempre anem pensant, doncs, des del cicle de conferències que fem o les exposicions d'artistes anònims, doncs, què més podríem fer, no? I vam creure que era una bona idea, doncs, implicar a la gent dels voltants de Mollet, no?, per conèixer una miqueta més l'entorn i així, i implicar-ho, doncs, a l'hora de posar fotografies en aquest calendari per al proper any, que sigui de gent que s'estima Mollet, no?, i que vulgui, que li agradi aquest entorn i que li agradi la fotografia.
0: Les fotografies poden estar relacionades amb la natura, la vida saludable, la sostenibilitat, l'esport o el respecte pel medi ambient. Precisament, Pepi Milà ha explicat que aquestes són les categories escollides perquè estan estretament vinculades amb la salut, un àmbit que forma part de l'essència de Mútua Mollet.
2: Clar, perquè bàsicament nosaltres som una mútua, doncs llavors què és la nostra finalitat? Pues és la necessitat és que la gent s'impliqui en tindre hàbits més saludables, val? I llavors, pues, forma part, o sigui, era com tot les idees, no? És gent d'aquí que ens conegui, que es conegui a l'entorn, val? Que per nosaltres Mollet i Martorelles, doncs, bueno, és el nostre entorn, i que es practiquin hàbits saludables. Llavors creiem que amb tot això, vull dir, amb aquestes tres premisses, doncs, va sortir la idea, doncs, de fer el calendari, de fer les fotos i del que el regal fos una visita a Can Roda.
0: En total se seleccionaran 12 fotografies, una per cadascun dels mesos de l'any 2027. A més de formar part del calendari de Mútua Mollet, les persones guanyadores rebran una experiència per a 2 persones al celler de Can Roda de Martorelles. Així ho ha anunciat Enric Samsó, responsable de comunicació de Mútua Mollet, que ha explicat que l'entitat va decidir premiar les 12 persones seleccionades amb un brunch entre vinyes, productes de proximitat i visita al celler.
3: I hi ha 12 premis. I el premi, bàsicament, és un brunch a Can Roda, al celler de Can Roda, d'aquí Santa Maria de Martorelles, amb una visita, doncs, al que seria el celler. Tothom espera algun obsequi, perquè si no hi ha cap regal, no?, o cap premi. Llavors, bueno, havíem valorat, doncs, de fer 3 premis o no, però vam dir no, si hi ha 12 mesos i hi ha 12 fotografies, doncs anem a fer 12 premis per... doncs per incentivar aquesta participació. També crec que farà molta il·lusió, perquè aquest concurs no és només per motoristes de Mollet, sinó és per qualsevol persona que li interessi la fotografia, el concurs o participar, i pugui també després tenir un calendari al qual pugui penjar-se i pugui també veure la seva fotografia en el cas de ser guanyador.
0: El període de participació es va obrir el 15 de juliol i finalitzarà aquest 15 de setembre. Les persones guanyadores seran notificades l'1 d'octubre. Unes fotografies que s'han d'enviar a través del formulari habilitat al web de Mútua Mollet. Des de l'entitat també animen els participants a compartir les seves imatges a les xarxes socials i etiquetar el perfil de Mútua Mollet.

0: I el Mercat Municipal de Mollet celebra aquest divendres, a partir de les 7, una nova proposta d'oci sota el nom Tardeo Ochentero al Mercat. La iniciativa convidarà els veïns i veïnes a gaudir d'una tarda d'ambient festiu, música i activitats per tota la família. Segons ha explicat Emma Draper, dinamitzadora del Mercat Municipal de Mollet, la iniciativa s'ha organitzat amb la voluntat d'oferir una activitat gratuïta per gaudir en família, aprofitant també l'auge que estan experimentant els tardeos.
1: Doncs el Tardeo és una festa que ja fa temps que volíem fer, una mica enllaçat amb altres esdeveniments que havíem fet amb tapes, però aquesta vegada l'hem volgut enfocar sobretot a venir un divendres a la tarda i que sigui que tingui un caire molt més familiar, molt més extens, gratuït, amb tiquets de compra del mercat i enfocat a aquesta tendència que sembla que està agafant tanta força a tot arreu, que és el tema Tardeo Ochentero. Atendem un DJ que atendrà peticions també amb música dels 80-90.
0: A més, les persones que presentin un tiquet de compra d'un mínim de 10 euros a les parades del mercat podran aconseguir una tapa gratuïta. Tal com ha explicat Draper, hi haurà 3 tapes diferents elaborades amb productes del mateix mercat amb l'objectiu de donar a conèixer la seva oferta gastronòmica.
1: Amb el tiquet de compra que tu et compres, doncs, els cigrons, el pit de pollastre, el que sigui, amb aquests tiquets de compra de mínim 10 euros tindràs una tapa gratuïta. No hi ha cap cost afegit. Les begudes es consumeixen al bar de manera normal, però la tapa preparada amb producte del mercat. Hi haurà 3 tipus de tapes diferents, una d'elles vegana i 2 que no ho són, doncs seran gratuïtes amb aquests tiquets de compra de les parades associades.
0: L'activitat tindrà lloc al Mercat Municipal, situat a l'Avinguda de la Llibertat, i comptarà amb una proposta gastronòmica i musical inspirada en l'ambient dels anys 80. La part del DJ amb música estarà situada just a fora del mercat, a la plaça Major. Des de l'organització han destacat que l'objectiu de propostes com aquesta és aconseguir que la ciutadania visiti el mercat no només per fer-hi les compres, sinó també perquè es converteixi en un punt de trobada i un espai de convivència per als veïns i veïnes.
1: Nosaltres, el nostre objectiu sempre és que la gent vingui al mercat, però no només el mercat és un punt per comprar el producte fresc, sinó és un punt de trobada, és un àgora de la ciutat on contínuament estem organitzant coses. És un lloc on no només volem que vingueu a comprar, que ens encanta, sinó que també que vingueu a gaudir-lo i a viure'l.
0: Amb aquesta iniciativa, el mercat vol continuar dinamitzant l'equipament i reforçar el seu paper com a espai de referència dins la ciutat. De fet, ja prepara la campanya de Nadal que anunciaran més endavant. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet renovarà els paviments i millorarà el drenatge del pati de l'escola Bressol La Filadora. El pressupost total de l'actuació és de 124.000 euros. I Mollet acull aquest cap de setmana una trobada pels aficionats als videojocs i als jocs de cartes Pokémon. El Mollet Playfest tindrà lloc al Mercat Vell dissabte i diumenge. I Mutua Mollet ha convocat un concurs de fotografia per triar les 12 imatges que formaran part del calendari l'any vinent. Els guanyadors rebran una experiència al celler de Can Roda. Es poden enviar fotografies fins al 15 de setembre. I el Mercat Municipal celebra demà un Tardeo Ochentero. L'activitat comptarà amb servei de tapes pels assistents que per cada tiquet de 10 euros en compres al Mercat Vell se'ls en regalarà una. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres també. Hem investigat l'usuari del compte i a priori sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa i parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes el que els passa. Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons! Què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani, a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, vinc ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.
1: No! No, no, no! Sisplau, no, no ho facis! No!

0: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta. I noto el pols, és molt suau. Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
1: El meu fill.
0: Iris?
1: El meu fill.
0: Calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
1: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.
2: Em sembla que esteu buscant això. Digues hola a la inspectora.
3: Hola.
2: Has de dir hola, inspectora.
3: Hola, inspectora.

0: Ara l'aixecaré, miris, t'agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí. Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant. La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem, prou, acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Ocell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 2:15 de vuit del vespre a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dona molta energia i també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dona, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que és realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltàpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control, doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant, no em menjo, val? Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que he menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar a un sopar, evito d'anar a un dinar, a un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no? Per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament. Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això, acabo amb altres tips, val? I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o varios, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula al final ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està. No ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí. I si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després. Val? Això també és una senyal. El que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si si en teniu més de dos o tres, no? Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passe, com em passe, és a dir, si em passe un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, en trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabón, arroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts a Jasmin and Jasmine del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, a aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Per la meva part, bye bye, això sí, fins la setmana 20 i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye, bye.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz? I jo, buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Camps de cotó, com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i